0: meitat ja l'han recuperat. Durant el dia d'avui caldrà atendre els centenars d'assistències pendents que deixen els aiguats, la majoria al Vallès Oriental i al Maresme. 6 centres educatius no podran obrir les aules pels efectes dels aiguats, 2 a Granollers, 1 a Ripollet, una a l'Hospitalet, Malgrat de Mar i Santa Susanna. I n'hi ha 3 més que tenen afectacions importants i que treballen des de primera hora per obrir amb la màxima normalitat. Es troben a les Franqueses, al Vallès i al Masnou.
1: Gràcies, Míriam. D'altra banda, els aiguats deixen una situació complicada a Rodalies. Com dèiem, la línia R1 funciona entre Badalona i Arenys de Mar i s'ofereix el servei alternatiu entre Arenys i Maçanet-Massanes. En el cas de l'R11 es fa per carretera. A l'R2 i R2 Nord hi ha servei de tren entre Granollers Centre i l'aeroport o fins a Castelldefels, però servei alternatiu per carretera entre Granollers Centre i Sant Celoni. I a l'R4 hi ha servei per carretera entre Manresa i Terrassa Estació del Nord. L'R7 i R8 de la seva banda funcionen íntegrament per carretera. D'altra banda, el temporal també va obligar a cancel·lar la manifestació per l'habitatge prevista per dissabte, convocada pel Sindicat de Llogateres, després de la caiguda dels decrets al Congrés dels Diputats el passat divendres. Finalment, Barcelona acollirà les mobilitzacions aquesta tarda a partir de les 7, que sortiran des de la plaça Urquinaona. Carme Carazo, portaveu del Sindicat de Llogateres, fa una crida a participar-hi per visibilitzar el neguit de la ciutadania davant la crisi habitacional. Són declaracions a Ràdio 4.
2: Els canvis no es donaran d'un dia per l'altre. Ara bé, cal voler-los fer. I ara mateix el que ens hem trobat és que, tot i haver tingut un govern progressista els últims 8 anys, no han tingut la fermesa, la voluntat, la duresa, com sigui, per encarar-se aquests fons d'inversió a les elites econòmiques del país per implementar mesures contundents.
1: Avui arrenca la campanya de vacunació de la grip i la Covid per als majors de 60 anys, persones de risc menors de 5 anys i personal essencial. Ana Banyeres.
3: Coincidint amb l'augment de casos de Covid i atès que la grip es considera la pitjor de les infeccions respiratòries per les complicacions que se'n poden derivar, amb un pronòstic per aquesta tardor hivern que tornarà a ser virulenta com la campanya passada, Salut recorda sota el lema vacunar és estimar que les vacunes són la millor protecció. Montse Martínez, cap del Servei de Medicina Preventiva de Salut Pública.
4: La vacunació pot evitar fins a un 26% de les hospitalitzacions, el 40% dels ingressos en UCI i el 37% de les defuncions morts atribuïbles a grip.
3: Enguany els vaccins han adaptat els virus circulants tant de grip com de Covid, garantint una major immunització, però l'objectiu és assolir la màxima cobertura de la població.
4: No defallim en arribar a aquest 75%, que és l'objectiu en persones de 60 anys o més, personal sanitari i sociosanitari, i el 60% en dones embarassades, menors de 60 anys amb condicions de risc, i també per infants.
3: Avui comença la vacunació amb cita prèvia programada per Salut per als majors de 60 anys i el 26 d'octubre serà el torn per als menors de 60. El 16 de novembre tothom podrà demanar vacunar-se sense cita.
1: En esports parlem de futbol. Victòria contundent de les Blaugrana davant el Reial Madrid amb una Clàudia Pina que ha marcat 4 gols. Josep Capel, bon dia.
5: Bon dia, nou clàssic i nova golejada de la Barça, en aquest cas 0-0 davant del Reial Madrid, amb pòquer de gols de Clàudia Pina, tots ells a la primera part. També abans del descans va marcar Hansen, ja a la segona Eva Pajor i Sidney amb un golaç van posar, com dic, aquest 0-0 definitiu, amb el que es mostrava molt i molt content i orgullós el tècnic Pere Romeu.
6: No et sé dir en quin rànquing està aquest partit respecte a les temporades que porto com a entrenador, però crec que molt alt, crec que hem fet un grandíssim partit. Marxar l'aturada amb la victòria de la Roma l'altre dia i amb el gran joc, i amb la victòria d'avui i amb el gran joc, crec que és super, super positiu.
5: Per cert, que no va ploure, finalment, i més de 40.000 espectadors al Camp Nou. El Barça arriba a l'aturada de seleccions amb 5 punts d'avantatge respecte al Reial Madrid a la Lliga.
1: I a la segona divisió, empats a 0 tant del Girona a Mallorca com el Sabadell a Andorra, Àlex Carazo.
7: Doble empat a 0 en els dos partits de segona divisió en presència catalana, amb un dilivi, duel entre dos equips cridats a acabar la Lliga a la part alta entre el Girona i el Mallorca, on els gironins van buscar la victòria amb més insistència i van gaudir de les ocasions més clares, però el porter català de Mallorca, Arnau Tenas, va salvar el seu equip. I a la nova Creu Alta, en el partit entre el Sabadell i l'Andorra, que s'hauria d'haver disputat dissabte però es va ajornar diumenge per l'alerta meteorològica, també molta més presència en atac pel conjunt ballassà, però no va poder sumar el quart triomf a casa en 4 partits. Això sí, segueix a la part alta amb només una derrota en 8 jornades.
1: I en MotoGP, Marc Márquez s'emporta la seva 6a victòria aquest any i se situa només a 2 punts del líder del Mundial, Jorge Martín.

0: De la cultura, els castellers de Vilafranca tornen a guanyar, en aquest cas, la 30a edició del concurs de castells de Tarragona. Els Verds ho han fet amb una actuació memorable que ha culminat descarregant per primer cop en la història el 9 de 9 amb folre. Judit Huerta.
1: Tothom parla del millor concurs de la història perquè el sostre de cada colla s'ha convertit, en alguns casos, en la millor actuació de cada grup. Un final, de fet, molt ajustat que ha donat la victòria als que, de fet, ja sortien com a favorits, els castellers de Vilafranca, que, a banda del desconegut 9 de 9 en folre, han fet el 3 de 10 en folre i manilles i el 4 de 10 en folre i manilles. Àngel Grau és el cap de colla dels Verds.
2: Un concurs molt complicat perquè, tot i començar molt bé les altres dues primeres rondes, el Pilar de Nou aquell, que teníem molta confiança, hem estat a res de carregar-lo, però després poder fer aquest 9 de 9 i descarregar-lo, doncs és espectacular.
1: La Vella de Valls, tal i com es caracteritza, ha lluitat fins al final. Els Rosats ho han intentat després de buscar descarregar en quarta ronda el 4 de 10 amb folre i manilles que havien carregat ja en la segona tanda. A banda, han carregat el 3 de 9 sense folre i l'han descarregat el 4 de 9 sense folre. El podi l'ha completat, com dèiem, la jove de Tarragona, que ha fet el tercer lloc. Ha sortit de 5 de 9 amb folre, que han completat amb una gran rapidesa dels més petits. El 4 de 10 amb folre i manilles, la primera vegada que els Liles el portaven a plaça, i han fet un intent de 3 de 10 amb folre i manilles.
0: I després de gairebé un any d'espera i amb rècord de venda d'entrades, volíem dir, Oques Grasses estrena avui el primer dels 4 concerts de comiat a l'Estadi Olímpic. Agnès Batllà. Vull petar-ho
3: davant del que ho petaran, això segur, perquè omplir 4 dies l'Estadi Olímpic és una gesta només aconseguida fins ara per Coldplay. Entre els dies 5, 7, 9 i 10 es reuniran unes 220.000 persones per acomiadar una de les bandes catalanes més populars de l'última dècada, catapultats per una fórmula exitosa de pop amb tocs reggae, funk, rock o música urbana, combinant ironia, filosofia, empoderament, amistat i llibertat, i una veu, la de Josep Montero, inconfusible i carismàtica, amb metàfores i frases senzilles directes, però en profunditat. El repertori recorrerà les diferents etapes del grup amb himnes que han marcat la seva trajectòria. No hi faltaran La gent que estimo, Per agrair, La gent que els ha acompanyat, Sort de tu, Amb mirada més íntima i tendra, Petar-ho, Torno a ser jo, o Un cant a la llibertat, Com serem ocells. No hi haurà gàbies per tants ocells. Una gran pena que grups que han sabut connectar tant amb el públic intergeneracional i en el seu punt més àlgid decideixin plegar veles, però la indústria no ho posa fàcil, ni compaginar-ho amb vides privades ni projectes personals tampoc. Ja ho van deixar clar en el seu darrer disc, que volien jubilar-se. No volen perseguir el circ de l'èxit, sinó viure sense luxes, però amb sentit. No vull gastar ni un minut més mirant tot aquest circ. Portes obertes aquesta tarda a les 7 del primer dels últims concerts de comiat d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic.
0: Doncs al ritme d'Oques Grasses ens acomiadem, els deixem ara amb les Mañanes de Ràdio Nacional i els desitgem que tinguin un molt bon dia.

0: avances sociales y seguir transformando España.
1: Promete pelear, dejarse la piel para ilusionar y ganar, arengando un PSOE movilizado que gritaba urnas desde el viernes.
2: El adelanto electoral va a ocupar gran parte de nuestro informativo. PP y Vox aupados en las encuestas celebrando el adelanto. Rosa Pernau, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Carlos.
2: Y Feijóo dice que estas no son unas elecciones más.
3: Para el líder del PP se trata de cerrar, ha dicho, una etapa negra. Abascal llama también a la movilización y agita el fantasma del fraude en el voto por correo. David Fernández, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Y PP y Vox han acogido con entusiasmo el adelanto electoral. Feijóo celebra que por fin los españoles puedan tomar la palabra y pide una oportunidad. A su juicio, Sánchez ha convocado por miedo a los casos de corrupción que siguen investigando los tribunales.
5: Hay miedo a lo que podamos saber en los sumarios abiertos adicional a lo que ya sabemos. Y va a utilizar el miedo para tensionar, dividir y crispar a la sociedad española del miedo por si gana otro partido que no sea el mío.
4: En Vox también dicen estar preparados y ponen condiciones a un hipotético gobierno con el PP. Prioridad nacional, desregulación de la economía y revertir lo que califican como invasión migratoria. Abascal alerta de un posible fraude electoral.
6: Exigir elecciones libres, elecciones limpias y elecciones sin violencia.
4: Ayuso también siembra dudas sobre el recuento electoral. Dice que estará muy pendiente de una posible adulteración y pide que a nadie se le ocurra votar por correo.
2: A las 2:30 analizamos cómo va a vivir este proceso la izquierda más allá del PSOE. De momento, Rosa sin candidato ni alianzas definidas.
3: Sí, y antes de que termine la próxima semana hay que comunicar quiénes van a concurrir en coalición. Así que los partidos que integran Suman aceleran el lanzamiento de su nueva marca, Frente Amplio.
2: Y Podemos pidiendo primarias la semana que viene, a más tardar, para elegir la cabeza del cartel. Rosa Carreño, buenas tardes.
7: Buenas tardes. Sí, los partidos que en el 23 concurrieron en la papeleta de Sumar menos Podemos se han reunido esta mañana. El plazo para registrar coaliciones acaba el 16 de octubre y los partidos del llamado Frente Amplio por el momento no tienen candidato. Los dos nombres con más fuerza son el de Mónica García y el de Ada Colau. Podemos se adelanta y propone fecha para esas primarias abiertas para elegir al cabeza de cartel de un hipotético espacio que aunara todas las izquierdas. Irene Montero.
8: Que pueda votar todo el mundo los días 14 y 15 de octubre para poder construir entre todas esa candidatura que represente a una mayoría social.
7: Entre el resto de socios o no socios, Junts lamenta que Sánchez utilice ahora la vivienda para convocar unas elecciones que tendrían que haber sido hace mucho. Noguera recuerda que ellos han sido los únicos que se han plantado.
9: Som els únics que ens hem plantat davant el radicalisme dels dos extrems.
7: El PNV coincide en que el gobierno hace tiempo que perdió su capacidad de legislar, Aitor Esteban.
10: Que es que gobernar no es resistir.
7: El Esquerra lamenta que Sánchez haya convocado cuando ha visto una oportunidad electoral. Bildu mira ese 29N, cree que hay partido para parar a las derechas.
2: Estamos con la voz de los acampados por la vivienda en Madrid. Cumplen ya 10 días instalados en la Puerta del Sol y dicen que no se van.
3: Y la justicia ha rechazado la petición de Ayuso de desalojarlos. El sindicato de inquilinas dice que la convocatoria electoral no cambia su hoja de ruta y mantiene que hay que convocar una huelga general.
2: Allí en la plaza está Josefina Maestre. Josefina, buenas tardes.
11: Buenas tardes, desde la Puerta del Sol, desde donde hace algo más de una hora ha intervenido Alicia del Río, portavoz del sindicato de inquilinas, anunciando para noviembre, sin día concreto, una huelga general.
12: Esta lucha no va a esperar a ningún calendario electoral. El horizonte está marcado y es la construcción de una huelga general por el derecho a la vivienda.
11: Muchos acampados, a la espera de reunirse en asambleas, opinan también sobre la huelga.
13: Es más importante que haya una huelga general antes que unas elecciones.
14: Nada, que a lo mejor es un poco redundante hacer la huelga general después de haber ya conseguido un objetivo.
15: Yo creo que la convocatoria de huelga es inherente a esta lucha.
11: Alicia del Río ha animado a que sea la de la huelga una jornada en la que se oigan además la voz de otros sectores como el de la educación o el sanitario.
2: ¿Cómo ha caído esto en la Bolsa de Madrid? De momento, sin sobresaltos, ni frío ni calor, el IBEX casi plano. Bolsa de Madrid, David Martínez, buenas tardes.
16: Buenas tardes, ahora en positivo con avances de cerca del 1% y uno de los principales impulsos es el Banco Santander. Sus acciones avanzan un 3% en parte gracias a los resultados de la primera vuelta en las elecciones brasileñas por la exposición del banco a este país. También Merlin Properties o Telefónica suman un 3%. Solaria, la peor del día, se deja más de un 3,5%. En el resto de bolsas europeas, movimientos bastante más ligeros. La de Francia, la peor del día, con la vista de los inversores puesta en la debilidad de sus bonos.
2: Y estamos en un lunes de temporal. Todavía permanecen avisos naranja hasta ahora en las provincias de Ávila, Salamanca, Toledo, Cáceres. Cataluña se ha llevado la peor parte y la realidad está superando en algunos puntos la previsión.
3: Sí, dos fallecidos, un joven desaparecido el fin de semana, hoy inundaciones, numerosos problemas en el aeropuerto, en carreteras, en trenes. A lo largo de la mañana la Generalitat ha enviado 4 S-Alert. La comarca del Vallès Oriental está confinada. Mireia Moreno, buenas tardes.
17: Buenas tardes, sí, lo más reciente de hecho es un nuevo envío de un mensaje S-Alert por parte de Protección Civil, en este caso a 5 comarcas de Girona. Es ahí donde se prevé que se desplacen las lluvias esta tarde. Con este serán un total de 4 los mensajes que se han enviado hoy para pedir a la población prudencia, que limite los desplazamientos que no sean imprescindibles. Un nuevo episodio de lluvias que el Govern no tenía previsto que fuera tan intenso según las predicciones. Sí existía una alerta amarilla en las comarcas afectadas, pero no se preveía tanta intensidad de lluvia como la que ha caído durante la mañana de hoy, que ha sido especialmente complicada para moverse por la provincia de Barcelona. A esta hora ya se ha restablecido la incidencia en la alta velocidad, pero continúan los problemas en rodalías con retrasos y suspensión del servicio en la R1 y la R2 Norte. También se han suspendido clases en varios municipios y a esta hora, en unos minutos, está prevista una nueva comparecencia de la consellera de Interior para actualizar la situación y explicar si se toman o no nuevas medidas.
2: A las 2:30 vamos a estar también en Ceuta. La policía ha completado un nuevo desalojo de la playa del Trampolín, 68 días después de la entrada masiva de migrantes.
18: Esto es, deberían haberlo hecho hace mucho más tiempo.
19: De la lluvia viene el frío. ¿Dónde van ahí?
20: Va lento, pero algo se está viendo.
2: Con 200 personas desalojadas hoy, que se suman a las 1.100 del domingo cuando empezó el despliegue policial. Y esta mañana hemos conocido el nuevo premio Nobel de Medicina. El premio ha recaído en 3 científicos considerados, Rosa, los padres de la optogenética.
3: Sí, los que enseñaron a controlar el cerebro con la luz, reconocidos por sus investigaciones sobre el circuito eléctrico del cerebro, clave para entender enfermedades neurológicas y psiquiátricas como la depresión, la esquizofrenia o el Alzheimer. Lisette Méndez de la Prida, directora del Centro de Neurociencias Cajal, explica el alcance de sus estudios.
21: Convirtió la luz en una herramienta para interrogar al cerebro. Es decir, nos permitió por primera vez usar luz de manera controlada para encender o apagar poblaciones concretas de neuronas y observar inmediatamente qué es lo que cambia a lo largo de la evolución de una enfermedad.
2: Y atención, en Madrid, la Policía Nacional investiga el asesinato a golpes de un matrimonio. Esta pasada madrugada han detenido a su hijo, 36 años, Francisco Pérez. Buenas tardes.
22: Buenas tardes. El detenido habría golpeado a sus padres de 72 y 69 años con una mancuerna y está acusado como presunto responsable del delito de homicidio. Los hechos ocurrieron sobre las 4 de esta madrugada cuando el progenitor llamó a emergencias alertando de que había una fuerte discusión y que podrían llegarle a matar, por lo que se desplazaron agentes de la Unidad de Prevención y Reacción. Una vez pudieron llegar a la vivienda, situada en el Paseo de Usares, en el distrito de Latina, en Madrid, localizaron al supuesto agresor atrincherado y muy alterado, al que tuvieron que reducir con un taser.
2: Y en los deportes, Alex Pita, Alcaraz vuelve a pelear por un título.
23: Sí, Carlos, Alcaraz ha remontado y buscará mañana en Tokio su primer título desde febrero, desde que ganara en Doha. Se enfrentará a las 9 de la mañana al tenista checo Jiří Leeka, número 19 del mundo. Además, ya sabemos los primeros duelos de la primera ronda de la Copa del Rey, sin los equipos que juegan la Supercopa de España, y vamos a destacar estos duelos entre equipos de provincias: Salamanca-Celta de Vigo, cuidado que tiene morbo este partido, está Muniain, entrenador de Salamanca, y Recreativo de Huelva, Rayo Vallecano. España, la selección ya está camino de Croacia.
2: Pues lo contamos todo y lo ampliamos a partir de las 2:30. Se quedan ahora con la información territorial.
24: Adición Mixtía, Radio Nacional, Radio 5, Radio 4. Elena Pérez.
25: Molt bona tarda. La pluja està complicant un dia més part del territori. El Servei Meteorològic de Catalunya assegura que l'episodi d'avui els ha agafat per sorpresa. Protecció Civil ha enviat missatge a S-Alert a 8 comarques del litoral i prelitoral per risc de pluges torrencials. També s'han suspès les classes a 10 centres educatius. De seguida repassem tot àmpliament. Abans anem a conèixer la previsió per les properes hores. AM, Noelia García.
26: Avui dilluns continuem també amb precipitacions a gran part de Catalunya. Durant aquesta tarda s'esperen ruixats i tempestes amb calamar-se. Molt d'atenció al litoral i prelitoral. Els ruixats podran ser localment forts i fins i tot a les costes amb intensitat torrencial. Avís taronja i perill important per acumulats de 60 litres per metre quadrat durant una hora. Pluges de major intensitat a l'Empordà i al litoral de Barcelona. Avui temperatures màximes de 26 graus a Barcelona, 25 a Lleida i 24 a Girona i a Tarragona.
25: Per cert, que Oques Grasses ha posposat a dijous 8 d'octubre el concert previst per avui a l'Estadi Olímpic de Barcelona per culpa precisament de la pluja. I com se circula a aquesta hora? Hi ha problemes? Servei Català de Trànsit, Adrià Fernández.
0: Bona tarda. A hores d'ara cal destacar algunes incidències a les carreteres catalanes. En primer lloc, per les fortes pluges, ara mateix han provocat afectacions a la xarxa viària, principalment per inundacions i esllavissades, amb diverses vies tallades i restriccions de circulació. Actualment estan tallades per inundacions la B-140, Santa Perpètua de Mogoda, i la C-352, entre les Franqueses del Vallès i Canovelles. A més, hi ha un carril tallat a la C-17 entre Lliçà d'Amunt i Canovelles en sentit Barcelona, també per esllavissades, i també es troba tallada la sortida 87 de l'AB-7 a Cardedeu i es dona pas alternatiu a la GI-682 a Tossa de Mar i Blanes per inundacions. D'altra banda, pel que fa a la resta d'incidències viàries, només cal destacar trams de retencions intermitents a les rondes de Barcelona en els dos sentits de la marxa, i a l'AP-7 ara mateix també hi ha un carril tallat a Martorell per accedir a l'A2. Amb tot això, recomanem limitar els desplaçaments a la mesura del possible i consultar l'estat de la xarxa viària abans de sortir. I de moment, això seria tot. Molt bona tarda.
25: I ara el so polític del dia, que és aquest.
1: Convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley.
25: Poc més de 48 hores després que el Congrés tombés els decrets d'habitatge amb els vots del Partit Popular, Vox i també Junts, el president del govern Pedro Sánchez ha decidit avançar les eleccions previstes per l'any que ve. Sánchez diu que necessita una majoria més àmplia al Congrés per continuar conquerint avenços socials i seguir transformant Espanya. I el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, celebra la convocatòria perquè pugui decidir, diu, Espanya quin país vol. Mentrestant, Junts, que va votar no a aquests decrets d'habitatge, diu que Sánchez convoca les eleccions per...
4: Ho ha fet per tapar la seva incapacitat de governar perquè no té majoria, ho ha fet per tapar el seu fracàs en les polítiques migratòries i ho ha fet també per tapar els casos de corrupció que l'envolten.
25: Era Míriam Nogueras, portaveu de Junts al Congrés. Salutacions del José Gil a la realització, l'Helena Ramos i l'Adriana Llacall a les vies de so, l'Eric Sobrevia a la producció i el Santi García al control central.
24: Edició migdia. Elena Pérez.
25: El govern no tenia previst que l'episodi de pluges d'aquest dilluns fos tan intens. Assegura l'executiu que hi havia un avís groc a les comarques afectades, però els models meteorològics no preveien tanta intensitat de pluja com la que s'ha registrat durant aquest matí. De cara a la tarda, es preveu que els aiguats es moguin cap a l'interior i comarques de Girona, on es preveu l'enviament d'un nou missatge a SLR. Mireia Moreno, bona tarda.
5: Bona tarda, sí, és el més recent d'aquest episodi. Hores d'ara, aquest enviament d'un nou missatge és alert a la població de les comarques gironines de Santa Cristina d'Aro, Castell d'Aro, Platja d'Aro i Sant Feliu de Guíxols, on es preveu que es desplacin les pluges aquesta tarda. Amb aquests seran 4 els missatges SLR que s'hauran enviat a la població aquest dilluns per demanar prudència, que es limitin els desplaçaments, que no siguin imprescindibles. Un nou episodi que el govern no preveia que fos tan intens. Si bé hi havia un avís groc sobre les comarques afectades, els models meteorològics no preveien tanta intensitat d'aigua. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
6: Ja preveiem una situació en la qual es podien donar pluges locals en diferents punts intenses, però no un sistema convectiu mesoscalar nou, que és el que ens està impactant.
5: En punts com Granollers, un dels municipis més afectats, avui s'han acumulat 107 litres per metre quadrat. El telèfon d'emergència 112 ha rebut més de 1.300 trucades entre les 6 del matí i la 1 de la tarda, i els bombers han fet unes 300 actuacions, una trentena per extreure persones dins de vehicles. I centres escolars, recordem, de més d'una desena de municipis catalans han hagut de suspendre classes aquest dilluns. Són només algunes de les afectacions d'aquest episodi, que arriba després dels aiguats d'aquest cap de setmana, que recordem va deixar 2 víctimes mortals i una persona que hores d'ara continua desapareguda a Pineda de Mar. A aquesta hora està prevista una nova compareixença de la consellera Parlon per anunciar si es prenen o no noves mesures.
25: Gràcies, Mireia. Doncs la pluja està provocant afectacions també als hospitals, per exemple, de la Vall d'Hebron. No han suspès activitat, però sí que el fet trasllat per garantir el servei. I aquestes pluges, òbviament, estan generant complicacions també a la mobilitat. Diverses carreteres estan tallades per inundacions o esllavissades, entre elles la Ronda de Dalt a Barcelona, en diversos punts. Més detalls, Cristina Martí, bona tarda.
8: Bona tarda. Està tallada l'alta velocitat entre Barcelona i Girona a causa dels aiguats. I a Rodalies s'ha suspès la circulació de les línies R1 i R11 per acumulacions d'aigua a les vies i també a la R2 Nord entre Sant Andreu i Granollers, un dels municipis més afectats. A més, s'ofereix servei alternatiu per carretera a diversos trams de les línies R4, R7 i en tot el recorregut de la R8. Pel que fa al metro de Barcelona, hi ha 8 línies amb trams sense servei a causa d'inundacions. A l'aeroport del Prat s'han cancel·lat una trentena de vols entre arribades i sortides. I Aena recomana consultar la situació dels vols i els accessos a l'aeroport si han de volar.
24: Edició migdia.
25: Els partits catalans ja escalfen motors de cara a les eleccions generals del 29 de novembre. La convocatòria electoral anunciada per Pedro Sánchez ha sacsejat el taulell i l'actualitat política de la jornada. Les formacions catalanes activen ja la maquinària interna i treballen per configurar les llistes per encarar els comicis. Lorena Enns, bona tarda.
7: Bona tarda. Sí, l'avançament electoral i la incògnita sobre els candidats han protagonitzat avui les rodes de premsa posteriors a les executives dels partits. Els socialistes asseguren que treballaran intensament per aconseguir una majoria progressista que els permeti parar els peus a PP, Vox i també a Junts. Lluïsa Moret, portaveu.
9: Creuen que guanyar és bloquejar. Creuen que guanyar és aturar tot allò que beneficia la vida de la gent.
7: Pels comuns, les eleccions serviran per escollir entre especulació o habitatge digne. Esquerra Republicana, a la seva banda, s'erigeix com el vot que defensarà la classe treballadora catalana. Ja treballen en unes llistes que, abans l'Hisenda Alemany, situen a Gabriel Rufián com el millor candidat per liderar-les.
10: Gabriel Rufián és un valor, sempre hem dit que és el millor candidat.
7: A l'altra banda de l'arc parlamentari, Junts acusa Sánchez d'utilitzar el patiment de la gent per electoralisme i erigeix la formació com el vot útil a Catalunya. La portaveu a Madrid, Míriam Nogueras.
12: Som els únics que ens hem plantat davant el radicalisme dels dos extrems i davant de la confrontació de les dues Espanyes a la que tots els altres s'han deixat arrossegar. Nosaltres hem escollit i escollirem sempre Catalunya i els catalans.
7: PP i Vox han emplaçat la seva reacció a les compareixences dels líders nacionals. La CUP decidirà dissabte si es presenta a les estatals, mentre l'Aliança Catalana dona per fet que no hi concorrerà.
25: Gràcies, Lorena. El secretari general de la UGT a Catalunya diu que durant l'actual legislatura no s'han aconseguit grans avenços socials per culpa de Junts, PP i Vox. En les declaracions enviades a la premsa, Camil Ros ha fet una crida a la mobilització.
13: Trump, Feijó, Oriols i Abascal i Milei pensen el mateix. Per tant, mobilitzar la gent perquè hi hagi una majoria d'esquerres perquè puguem seguir avançant en drets socials i en drets democràtics.
25: La no aprovació dels dos decrets d'habitatge ha estat el desencadenant d'aquesta convocatòria electoral anticipada. Des del sindicat de llogateres consideren que el problema de l'habitatge s'ha d'afrontar més enllà de qui governi i creu que les Corts estaven segrestades pel rendisme. La portaveu del sindicat, Carme Arcarazo, fa una crida a mobilitzar-se aquesta tarda a Barcelona.
14: La convocatòria d'eleccions no canvia que el lloguer mitjà a Barcelona segueixi sent 1.200 euros. La convocatòria d'eleccions no canvia que aquesta setmana hi haurà 90 desnonaments a Barcelona. Però la manifestació d'aquesta tarda, a les 7 de la tarda, a la plaça d'Urquinaona, sí que pot canviar moltíssimes coses.
25: La convocatòria que deia Carme Arcarazo és a les 7 de la tarda a plaça Urquinaona. Mentrestant, continuen els intents de desnonaments. A Lleida aquest matí el sindicat de l'habitatge però ha aturat el de la Vanessa, una veïna del casc antic que portava 22 anys vivint al mateix pis, propietat de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. Els funcionaris del jutjat han notificat la suspensió i encara no hi ha data de quan es podria reprendre el desnonament, però la Vanessa llença una advertència.
15: Se le ha explicado al mozo de escuadra que no tenía dónde ir. Es que nada, me veré en la calle, como no me ponga una tienda de campaña aquí en la plaza.
25: El sindicat de l'habitatge l'ha ajudat amb tots els tràmits. L'entitat adverteix que la setmana vinent hi ha un altre desnonament a Lleida i al novembre un tercer. Mentrestant, a Catalunya s'hauria de construir el doble de vivendes de les que es construeixen ara per fer front al desequilibri que hi ha entre oferta i demanda al mercat. Actualment es construeixen cada any a Catalunya 15.000 habitatges i només un 20% és habitatge de protecció. Així ho explicava Marc Torrent, director de l'Associació de Promotors, a una jornada sobre el sector immobiliari celebrada a Lleida aquest matí.
27: El conjunt de Catalunya estem edificant al voltant d'unes 15.000 unitats, de les quals un 20% és habitatge de protecció oficial. Hauríem de tendir, com dic, a doblar aquesta xifra, per tant, de les 15.000 passar a unes 30.000 unitats anuals, però especialment aquest creixement ens ha de venir del segment de l'habitatge assequible.
25: La legislatura de Sánchez ha vingut en gran part marcada per la llei d'amnistia. El Tribunal Constitucional té previst avalar demà l'aplicació definitiva de la norma als líders del procés. El ple abordarà aquest dimarts les dues primeres ponències favorables a amnistiar el delicte de malversació. El criteri del Constitucional marcarà les passes del Suprem, que ha avançat que el respectarà i el farà extensiu a tots els condemnats i processats del procés, el que aplanarà el camí al retorn definitiu de Carles Puigdemont. Avui Salut ha engegat la primera fase de la vacunació de la grip i també de la Covid. Ho fa amb els majors de 60 anys i aquella població entesa com a prioritària, com els pacients crònics, les embarassades i els menors de 5 anys, a qui ja s'ha programat la cita. I és que, segons els pronòstics, ara és el moment idoni, tot insistint que les vacunes ofereixen protecció, però sobretot poden evitar complicacions i fins i tot, Anna Bañeres, la mort.
3: Tot i que enguany l'inici de la campanya de vacunació ha començat dues setmanes més tard del previst per garantir la disponibilitat de les vacunes en haver estat modificades amb els virus circulants, Jacobo Mendioroz, de Salut Pública, diu que és el moment idoni per assolir la màxima protecció de la població.
11: Probablement la seva aparició en dos, tres, quatre setmanes pues és un bon moment per poder vacunar-se i ja arribar immunitzat al moment en què comencen a pujar els casos.
3: Sigui amb cita o sense, el més important és vacunar-se. Per què no fer-ho? Segons ha explicat a l'entrevista de l'edició migdia, el doctor Francesc Moragalló, portaveu de l'Associació Espanyola de Vacunologia, l'exposició a les complicacions és màxima.
16: La grip, l'any passat, va provocar en tot l'estat espanyol més de 48.000 hospitalitzacions i quasi 4.000 morts.
3: Respecte de vacunar-se a l'hora de grip i Covid, els professionals remarquen que no cal desconfiar de la vacuna de la Covid perquè els milions de dosis administrades la valen.
25: I en marxa ja la finestreta única per poder tramitar les prestacions de l'ingrés mínim vital que otorga l'Estat i la renda garantida de ciutadania de Catalunya. Amb un mateix formulari es faran els tràmits, simplificant així el procés. Els beneficiaris també podran anar a les oficines d'atenció al ciutadà de la Generalitat, on tindrà Marga Esparza suport personalitzat.
17: El formulari es pot omplir al web de tràmits de la Generalitat. En cas de tenir dubtes, hauran de demanar cita prèvia per anar a les oficines d'atenció a la ciutadania, on tindran assistència del personal de l'oficina. Amb la finestreta única, els dos formularis estan connectats de manera que s'omplen les dades de l'ingrés mínim vital i, en cas de tenir drets seguidament, poden omplir les de la renda garantida. L'objectiu, segons el conseller de Drets Socials, Raül Moreno, és aconseguir que les prestacions arribin a més persones que no la reben per desconeixement i perquè fins ara era un tràmit complicat.
18: Els avantatges és que en un mateix formulari pots demanar dues prestacions. Això el que hauria de fer no és només que vagi més ràpid, sinó que arribi més gent. Nosaltres volem fer de manera progressiva perquè mica en mica anem incrementant el nombre de beneficiaris. Però fonamentalment el que farem és que les persones puguin tenir dret a prestacions que ja tenen dret i que no demanen.
17: Ara es fa la petició conjuntament i a partir del primer trimestre de l'any que ve la Generalitat també s'encarregarà de tramitar els pagaments, com jo fan Navarra i País Basc.
25: I avui han començat a l'Audiència de Girona les declaracions pel judici de la Carla, la noia de 27 anys, presumptament assassinada per la seva exparella ara fa 3 anys. Les acusacions demanen per a ell la presó permanent revisable. Gemma Esteve.
19: La primera a declarar ha estat la mare de la Carla. Ha explicat que després de la relació sentimental amb l'acusat, la seva filla va accedir a conviure amb ell com a companys de pis. També ha assegurat que ell estava obsessionat i que la Carla se sentia seguida i vivia amb por.
20: Ella sabia que li quedava poc temps perquè me deia, mama, sols és una vida, no passa nada. I jo arriba un moment que li vaig dir, no diguis més aquesta frase perquè a mi jo no m'ho creia, però ella sí ho sabia que estava sentenciada.
21: És a dir, ella va sentir aquesta por de morir?
20: Sí.
19: El millor amic de la jove també l'ha descrit com una persona possessiva i gelosa que mai va acceptar que la Carla tingués una nova parella.
28: Super dominante en ese sentido, sentía celos, o sea, hacia otra gente, incluso hacia otras amigas.
19: La seva parella en el moment de la mort ha definit la Carla com una noia bondadosa que no volia fer mal a l'acusat.
29: Era massa bona persona, que és el problema que tenia. És que confiava massa amb la gent. Li va donar un vot de confiança d'anar a casa seu a viure i la va matar.
19: Tots han coincidit que l'acusat no té cap trastorn, sinó una personalitat controladora i prepotent. Ell declararà dimecres.
25: I els jesuïtes han expulsat el sacerdot Francesc Peris per abusar de menors tant a Espanya com a Bolívia des dels anys 70. Més detall, Sergi Bassoles.
30: Francesc Peris està acusat d'abusar d'almenys de 22 nens i nenes entre 1974 i 2005. Unes agressions sexuals reiterades i en la majoria dels casos reconegudes pel propi pederasta que van tenir lloc als jesuïtes del carrer Casp de Barcelona i a l'escola Joan 23 de Cochabamba, a Bolívia. Tots aquests delictes, però, han prescrit penalment. La Companyia de Jesús, com deia, ho ha imposat aquest clergue de 84 anys les dues màximes sancions canòniques. Tot plegat després de considerar aprovats els abusos sexuals que va cometre contra menors com a mínim des dels anys 70. Peris ha estat expulsat, doncs, simultàniament de l'estat clerical i del propi ordre religiós. Així les coses, deixa de ser sacerdot i jesuïta després d'un procediment canònic iniciat el 2023 arran de les denúncies d'algunes de les seves víctimes.
25: El clúster de l'automoció de Catalunya demana a les empreses del sector que aprofitin l'oportunitat que suposa l'aterratge de multinacionals xineses a Catalunya i Espanya i estableixin aliances per garantir-se la supervivència. També si finalment desapareix la marca SEAT, Climent Sabater.
0: l'arribada de Xeri amb la renascuda Ebro a Catalunya, però també la de Gotion amb Volkswagen a Sagunt, Geely amb Ford Almussafes o KTL a Saragossa amb Stellantis. Són els desembarcaments xinesos de l'automoció a Catalunya o comunitats properes i que la indústria de components catalana ha d'aprofitar per fer aliances, s'apunta el president del clúster de l'automoció, Josep Maria Vall.
1: Fabricant les peces que muntaran aquests cotxes aquí a Espanya, fabricant amb components espanyols. Aquest seria el camí.
0: Un camí per garantir-se la supervivència en la reconversió del sector i també davant l'eventual desaparició de SEAT en el futur, una possibilitat que per ara no preocupa el sector.
1: No veiem cap inquietud dels proveïdors, doncs perquè què passaria si es marxa SEAT? Estan fabricant, els hi han donat projectes nous i per tant estan tirant endavant.
0: Un d'aquests nous projectes, Ebro, començarà aquest any a incorporar proveïdors d'aquí en l'àmbit de la pintura i la carrosseria.
25: I anem a Girona perquè el Departament d'Agricultura intensificarà aquesta tardor la campanya contra la processionària del pi al Ripollès. Més detalls, Joan Sisquella.
2: Els tractaments es fan a la tardor perquè és quan les erugues estan en les primeres fases de creixement. Són aplicacions aèries amb helicòpter i avionetes i utilitzant productes biològics. L'objectiu és facilitar el control natural d'una espècie que, a causa de l'augment de les temperatures i dels hiverns més càlids, s'ha estès a punts del Pirineu Oriental, on fa uns anys no era habitual. Jorge Heras és el cap de la secció de Sanitat Forestal del Departament d'Agricultura.
4: És un indicador, la processionària és molt sensible al fred, bueno, sensible al fred, i des dels anys, bueno, els darrers anys, pues, va pujant en altitud i en latitud.
2: La processionària provoca urticària i també al·lèrgia a algunes persones i perjudica el turisme rural, la ramaderia i el sector forestal.
25: I atenció als fans d'Oques Grasses i especialment als que avui havien d'assistir al primer dels últims concerts de l'Estadi Olímpic perquè queda ajornat a dijous. Agnès Batlle.
5: Al final el cel s'ha tornat infern. La banda, el seu equip de manejament i el promotor del concert han decidit ajornar el concert d'avui a dijous dia 8 davant l'episodi de fortes pluges que afecta Catalunya, tenint en compte les afectacions que està provocant en la mobilitat i les condicions de seguretat. La prioritat, segons diuen el comunicat, és garantir que les desenes de milers de persones que s'han de desplaçar fins a l'Estadi Olímpic, així com els treballadors, artistes i equips implicats en el concert, ho puguin fer amb les màximes garanties possibles. Les entrades d'avui dilluns seran vàlides per la jornada de dijous, doncs, es prega que tota aquella persona que no hi pugui assistir ho comuniqui abans de dijous a les 14 hores al correu electrònic de ticketing@theproject.es. La banda, el seu manejament i el promotor lamenten profundament les molèsties que aquest canvi pugui ocasionar, especialment per totes aquelles persones que ja havien organitzat el seu desplaçament i la seva estada a Barcelona, i agraeixen la comprensió del públic davant d'una decisió presa exclusivament, diuen, per garantir la seguretat de tothom. Oques Grasses afrontarà així a partir de dimecres l'últim concert, 4 nits, aquí sí, consecutives a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, on 220.000 persones acomiadaran la banda en els últims concerts de la seva trajectòria. Qui el vulgui viure o reviure en directe, dissabte la 2CAT i Ràdio 4 us acostaran l'últim concert d'Oques Grasses a partir de 7:45 del vespre, amb comentaris de les nostres companyes Montse Soto i Natàlia Sánchez del Backstage, amb cares conegudes de la 2CAT en el seu primer aniversari.
25: És tot per part nostra, ho deixem aquí. Gràcies per la seva confiança. Fins demà.